0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: un lloc al cap.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: La imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: És una us.

0: t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Bon dia, són les 10. Detenen dues persones per robatoris violents a Malgrat de Mar i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats com portals o ascensors per assaltar-les de manera sobtada i sostreure els joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. L'arrest es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compravenda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de la Comissaria de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la Festa Major de Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquest entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un firaire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat, ja que es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, i agents de paisà del grup Fures van localitzar i detenir el sospitós. L'home, que ja comptava amb antecedents policials, va ser posat a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Blanes. De moment, això és tota aquesta informació i moltes més les teniu ja al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Savalls.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Les 10 i 4 minuts. Senyors, senyores, comença una nova edició del Dagorra Estiu a Ràdio Palafolls. Un matí carregat de moltes coses si segueixes el 107.7 o a www.radiopalafolls.cat. Des d'ara i fins la 1 del migdia, doncs vaja, la tradició mana, com sempre, com cada estiu, bona música, la informació cultural, també la previsió meteorològica, com sempre connectarem també amb els informatius a cada punt horari, i com sempre, també, sí, no me n'oblido, un nou Dagorra. Un nou premi, una nova pregunta que avui va molt connectada i els seguidors del Dagorra ja m'entendreu, aquells que no falleu tant matí com tarda, amb el Dagorra Express d'ahir a la tarda. Connectadet, eh? Sí, t'ho explico en una estoneta. Abans, però, hem de començar ja a compartir èxits musicals si és que volem que això es transformi en una gran festa. Cada matí de dilluns a divendres, aquest estiu 2026, continua el Dagorra a Ràdio Palafolls. Nosaltres comencem ja l'edició d'aquest 4 d'agost. Benvinguts, benvingudes, som-hi!

record d'infància super desbloquejat, eh? La Xuxa, no la recordes? Això sí, amb una nova versió que aquest estiu 2026 ha fet la cantant Melody d'aquest Hilari, eh? Així, amb aquest toc d'humor, hem volgut començar el de gorra d'aquest dimarts. Continua amb nosaltres perquè segueixen els èxits a Ràdio Palafolls. Ho fem ara recordant els germans Hanson. Això s'anomena Bob.

0: Aquest estiu escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Doncs ja hi som, arriba aquell moment tradicional al de gorra, com cada estiu, de parar màquines i d'explicar-te que avui, per exemple, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Aquest és el premi que t'oferem avui, un àpat per poder gaudir d'aquest conegudíssim restaurant de Palafolls a la plaça Major per sentar-te a la seva terrassa o a la part interior i provar pizzas, pastes, vaja, tot el que et poden oferir amb David i tot el seu equip. La veritat és que quina enveja, eh? A mi els premis em van passant per davant, tu, i no em puc gaudir de cap. Algú de vosaltres, això sí, podrà disfrutar d'aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet si juga amb nosaltres. I atenció, a la presentació d'aquest programa et deia, té molt a veure la pregunta d'avui amb el que formulàvem ahir a la tarda al de Gorra Express. I és que tenim un nexe d'unió. Ahir et preguntàvem al de Gorra Express sobre un conegut personatge Disney. Doncs ens quedem precisament amb aquesta matèria, amb Disney. Avui el que faré és posar-te una sèrie de quatre cançons famosíssimes de la factoria Disney. Pel·lícules, doncs, d'aquelles més antigues, del principi de la trajectòria i també de les últimes. N'hi ha quatre, eh? Passen bastant ràpid. N'hi ha quatre. M'hauries de dir, com a mínim, tres de les pel·lícules Disney que tenen a veure amb les cançons que ara escoltaràs. És fàcil, són quatre cançons. Tu m'hauràs de dir a quines pel·lícules Disney pertanyen. A més, t'ho poso fàcil, et permeto el comodí del dubte. Com a mínim, me n'hauràs de dir tres de les quatre. Una pot fallar. Aniràs escoltant la sèrie de cançons durant tot el matí, eh? Però atenció, que les escoltem per primera vegada. Les cançons Disney, a les quals ens hauràs de dir a quina pel·lícula de dibuixos animats pertanyen, són aquestes.
2: Se acaba una era, la nueva os espera.
3: ¿Y qué papel es el nuestro?
2: Oíd al maestro. Preparaos.
4: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón, tiene el cuello más fuerte.

0: se logra con solo decir bibidi babidi bibidi babidi bibidi babidi.
1: Com ho veus? Les hem escoltat per primera vegada, eh? Jo crec que són fàcils. I si més no, diguem que avui és un d'aquells reptes per als més menuts de casa que de ben segur se les saben totes, eh? Totes! Però necessito que me'n diguis només tres. Tres de les quatre. A quines pel·lícules Disney pertanyen les cançons que hem escoltat? Per si necessites refrescar una miqueta la proposta, la primera vegada és com de prova, eh? Allò, escolto les cançons i tal. Vinga, va, que jo crec que sí, tinc temps de posar-te la sèrie un cop més. Vinga, va, ara ja és per corroborar les idees que tinguis. Vinga, va, les quatre pel·lícules Disney amb les quals juguem avui tenen aquestes bandes sonores originals.
2: Se acaba una era, la nueva os espera.
3: ¿Y qué papel es el nuestro?
2: Oíd al maestro.
4: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón, tiene

0: se logra con solo decir ¡Wibidi Wabidi Wibidi Wabidi
1: Wibidi Wabidi Wibidi! N'hi ha algunes que no són les habituals, eh? Les mítiques, les de sempre. Però de ben segur sabràs dir-me a quines pel·lícules Disney pertanyen les cançons que hem escoltat. Si saps la resposta, si vols provar sort, doncs ja ho tenim tot a punt. 93-761-4701 és el telèfon de la ràdio per donar-nos la teva resposta. Si vols participar, també ho pots fer a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607-64-65-66. I si no, per correu electrònic. estiu@radiopalafolls.cat. Us anirem donant pistes al llarg de tot el matí. Però vinga, prova sort, perquè avui pot ser que siguis tu qui ens està escoltant que t'emportis aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. I mentre esperem respostes, és torn de Sabrina Carpenter i prendre un bon espresso.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio
1: joguines,
0: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: quan toquen 11:15 del matí, és el torn ara de donar una ullada a la previsió meteorològica, una informació que, com sempre, ens apropa puntual a la cita el nostre meteoròleg de capçalera, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda, i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca. Per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca, amb predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica. De cara a dijous baixen, i a més dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca, i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica, i divendres baixaran de forma més clara, amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra. Una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.
0: Gràcies, Quim. Doncs serà informació que, sobretot de cara a aquests aiguats que poden caure a finals de setmana, haurem d'anar ampliant. Ho farem, per exemple, dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Ara és el torn de seguir compartint èxits des d'aquesta ràdio. És el torn d'Aitana.

0: veure, va, que no cunda el pànico, eh? Com diria aquell, no patiu, sembla que avui la cosa l'hem enrevessat una miqueta. No és tan difícil. No patiu. Mica en mica us anirem donant pistes, us anirem ajudant. No patiu, que teniu oportunitats les que vulgueu. Hem començat una miqueta pel final, eh? Per què dic això si t'acabes d'incorporar? Doncs perquè avui, al de gorra, pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Això sí, el que et demanem és que ens diguis com a mínim tres de les pel·lícules Disney a les quals fan referència les cançons que et proposem. N'hi ha cançons més clares, n'hi ha que són una miqueta més complicades, però ja per això et permeto el dubte d'una de les cançons, eh? N'hi ha quatre, tu me n'has de dir com a mínim el nom de tres. I si no, no pateixis, mica en mica t'aniré donant pistes per ajudar-te. Les cançons amb les quals juguem avui, recorda que m'has de dir tres de les pel·lícules Disney a les quals pertanyen aquestes cançons, són aquestes.
1: Se acaba una era, la nueva os espera.
2: ¿Y qué papel es el nuestro?
1: Oíd al maestro. Preparaos.
3: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón. Tiene el cuello más

0: se logra con solo decir ¡Bibidi Babidi Bibidi Babidi Bibidi
1: Babidi! Va, vinga, si vols pistes, te'n dono de ràpides, eh? La primera pel·lícula Disney que busquem passa a la sabana. La segona pel·lícula Disney que busquem, la moralina, diguéssim, és allò de la belleza està en l'interior. La tercera que busquem avui passa a la platja. Sí, és una pel·lícula d'aquelles de mar, i no és la Sirenita. I l'última és tot un clàssic Disney, on transformem, doncs això, una carbassa en carrossa. Jo crec que amb aquestes pistes he encarat bastant la resolució. Vinga, anima't, participa. Busquem tres, com a mínim tres, eh? De fet, de les quatre pel·lícules Disney de les quals tenim amagades avui. Si saps la resposta, pots trucar-nos directament al 93-761-4701. Aquest és el telèfon de la ràdio. La teva resposta també l'esperem per WhatsApp al 607-64-65-66. I si no, també tens el correu electrònic a la teva disposició, estiu@radiopalafolls.cat. Espero haver-te ajudat amb les pistes, i si no, tranquil·la, tranquil, que encara tenim un parell d'horetes per seguir jugant al de gorra. Anirem refrescant la proposta d'avui, però vinga, anima't, llença't a la piscina. En sabries dir com a mínim 3 de les 4 pel·lícules Disney que busquem avui? Encara hi ets a temps, i si no, de ben segur els més petits de la casa ho sabran, eh? Nosaltres seguirem compartint èxits amb l'ajuda ara de Camila Cabello.

0: 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

així continuem aquesta primera hora del Dagorra a punt d'acabar. De fet, arribarem a les 11 en qüestió de 5 minuts amb aquest Islands in the Stream, amb dos dels grans, eh? Posant-hi veu, Kenny Rogers i Dolly Parton. Nosaltres, com dèiem, en una estoneta atenem el butlletí horari. Serà després de compartir, doncs, algun altre èxit més, com per exemple aquest All Right Now. Reculem una miqueta més a principis dels 70 amb els Free.

0: Bon dia, són les 11. Sant Pere de Vivelles entra a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la llista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element de patrimoni local, que es troba en risc de desaparició. La llista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'atenció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament, passant a l'anomenada llista negra i, per contra, que es pugui recuperar per formar per part de la llista verde. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment la coberta de la nau ja ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també ha destacat el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. I és que el nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, a la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació, aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori hagi renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi. Ja podeu recuperar aquesta informació a la nostra plana web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Déu-n'hi-do, eh? Li han donat una volta a aquest clàssic del Sopa de Cabra, aquest Camins, Somnis i Promeses, per celebrar els 25 anys d'aquest mateix tema i rodejats de bons amics. Per cert, Sopa de Cabra, que no fa tant, aquest cap de setmana eren precisament aquí a Santa Susana gaudint de la seva bona música en directe. Gerard Quintana, qui inaugura aquesta segona hora del programa, i nosaltres, quan són les 11 i gairebé 6 minuts, seguim compartint èxits amb vosaltres. Una miqueta més enllà, ens quedem amb la camaleònica Cher. Ella no envelleix, eh? Ella es queda, com sempre, en lloc d'anar cap endavant, va cap enrere. Believe, recordem aquest èxit de finals dels 90.

0: El temps va passant i és el torn ara mateix de recordar-te, de formular-te la pregunta i dir-te quin és el premi del Degorra d'aquest matí de dimarts. Dir-te, per exemple, que avui juguem per un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Un bon premi per a una pregunta que ens està jugant, ens està fent jugar i molt, eh? I és que semblava que al principi teníem dubtes, quan t'he donat alguna pista la gent s'ha començat a animar i molts de vosaltres heu encertat com a mínim 3 de les 4 pel·lícules Disney que busquem avui. I és que aquest és el joc d'avui. Et posaré 4 bandes sonores originals. Les 4 pertanyen a pel·lícules Disney de tots els temps, algunes més antigues, d'altres més modernes. Però les 4 tenen un factor en comú, i que són pel·lícules Disney. Poder no és el tema principal, però formen part de la banda sonora d'aquella pel·lícula. Vinga, va, tornarem a escoltar aquestes 4 sintonies. M'has de dir 3 de les 4 pel·lícules Disney que busquem avui. Una et permeto que fallis o que tinguis dubte. Però, si més no, ens hauries de dir el títol de les altres 3. Les pel·lícules Disney amagades avui tenen com a cançons aquesta sèrie de cançons, sí, de cançons.
1: Se acaba una era, la nueva os espera.
2: ¿Y qué papel es el nuestro?
1: Oíd al maestro. Preparaos.
3: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón. Y en el

0: Com que ja l'hem escoltat 3-4 vegades, el que farem ara és tornar a posar aquestes sintonies, però sobre les sintonies ja t'aniré donant pistes. Vinga, va. A veure si tenim més sort, eh? Va, les tornem a posar. Aquesta és una cançó d'una història que passa a la sabana.
1: ¿Qué papel es el nuestro?
0: Sí?
2: Oíste al maestro.
0: No és la principal, però és la del dolent de la pel·lícula. Aquesta gairebé tots l'encerteu. És el que et deia, que té com a moralina allò de la belleza està en l'interior. Tampoc és la cançó principal. Aquesta poder és de les més recents, se n'ha fet el live action. Passa l'oceà, eh? Té molt a veure amb platja, amb mar, i no és la Sirenita. I aquesta poder és la més tendra de totes, la més antiga. Una fada madrina transforma una carbassa en una carrossa màgica i té molt a veure amb les 12 de la nit. Jo crec que ja m'he passat, eh, Jordi? A vegades parles massa. Però amb aquestes pistes espero haver-te ajudat. Si saps com a mínim 3 de les 4 pel·lícules Disney que busquem avui, envia'ns la teva resposta per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si no, també pots enviar la teva resposta al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66, i si no, per telèfon directe, al 93 761 4701. Tot arriba allà mateix, et posem a la base de dades si la resposta és correcta, i llavors et quedarà escoltar la contrasenya per la part final del programa. Vaja, com funciona de la manera habitual el de gorra. Encara tens una estoneta, una hora i mitja per poder participar. Segueix amb nosaltres, segueix a Ràdio Palafolls, t'aniré donant pistes perquè avui hi ha en joc un àpat per dues persones al restaurant Balconet.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
2: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: 24 hores amb tu.

La veritat és que el trobem a faltar, eh? Trobem a faltar les seves cançons, trobem a faltar els seus himnes, aquells temes que ja s'ha convertit en tot un clàssic de la música nacional. Parlem d'Antonio Flores. De fet, ens deixava el 1995 i encara el recordem amb temes com aquest. No duraria camí de 11:45 del migdia, que tal com ho portes en un no res, repassem agenda cultural. Per tant, prepara paper i agenda. Abans, però, de Riddle, un clàssic que ens fa anar molt més enrere. Era el segon àlbum que publicava Nick Kershaw, doncs cap al 1984.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 4 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I del nostre municipi afegirem a l'agenda que encara podeu visitar l'exposició fotogràfica titulada Escac i Mat a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, una exposició de Fic Blanes fins al pròxim 30 d'agost. Per cert, a Fic Blanes, que s'uneix properament amb la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, per fer tot un seguit de sortejos a partir del 10 d'agost. N'informarem properament.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. D'aquest municipi destacarem les primeres activitats en motiu de la Festa Major de Sant Roc, com són, per exemple, per al pròxim 6 d'agost, el torneig de petanca, que es farà al Parc de Can Campassol a 9:45 del matí. A part, també, el 7 d'agost i dins la Festa Major de Sant Roc hi haurà torneig de dominó a 9:45. Començarà també aquesta activitat a Can Campassol. I el dissabte 7, a la Festa Major de Sant Roc, trobarem Festa Holi a partir de les 5 de la tarda a la plaça de Xescu Boix i organitzada per l'Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar. Seguim, parlem ara de propostes al municipi de Pineda de Mar. Continuen les propostes dins l'Estiueja't. Los Mejores porten el millor pop espanyol a Pineda el pròxim dissabte 7 d'agost a partir de les 10 del vespre a l'espai de Calvedat de Poble Nou.
0: No t'ho perdis.
1: Si avancem una miqueta més, ens centrarem en les activitats al municipi de Calella i en concret amb el NEC, les nits d'estiu a Calella. Dues propostes aquest cap de setmana, per exemple, l'actuació d'Andrea Motis aquest pròxim dissabte o també el vespreig amb la social per majors de 30 anys. Això serà el pròxim 8 d'agost. Podeu consultar tota la programació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Calella. Anem ara fins al municipi de Tordera. Afegim també activitats a l'agenda, entre les quals destacarem el taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà un taller que es farà a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana el pròxim dissabte 8 d'agost a partir de les 11 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: Pots reservar la teva plaça gratuïta a través de tordera.cat. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquesta nit, nova sessió de cinema als barris. En aquest cas, es projectarà la pel·lícula Com entrenar el teu drac. Serà a partir de les 10 del vespre, davant de la façana de la Biblioteca Roberto Bolaño, al barri dels Pins. I continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 9:45 del vespre, aquest dijous, amb l'actuació de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Amb els Ace of Base arriba l'hora de recordar-te que avui, si et quedes a Ràdio Palafolls i si jugues amb nosaltres, pots aconseguir un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. La proposta és ben senzilla. Avui jo et mostro quatre bandes sonores originals. Són quatre cançons que pertanyen, cada una d'elles, a una pel·lícula mítica de Disney. M'hauries de dir com a mínim el títol de tres d'aquestes quatre pel·lícules. Et permeto encara el comodí del dubte, eh? En una pots fallar, però les altres tres me les hauries d'encertar. Si t'acabes d'incorporar a Ràdio Palafolls en aquest de gorra, primer de tot, bon dia, què tal, com estàs? Jo sóc en Jordi. Ja te presento quin és el repte d'avui, el que et deia. Quatre bandes sonores originals, pertanyen a pel·lícules Disney, m'has de dir el títol com a mínim de tres d'aquestes quatre pel·lícules. Estàs preparada? Estàs preparat? Doncs mira, les cançons són aquestes.
1: Se acaba una era, la nueva os espera.
2: ¿Y qué papel es el nuestro?
1: Oíd al maestro. Preparaos.
3: El más vivo es Gastón, el más vivo.

0: se logra con solo decir
1: Jo crec que són molt reconeixibles, eh? Si vols jugar amb nosaltres, digue'ns el títol de 3 de les 4 pel·lícules Disney que hem escoltat. I com sempre esperem la teva resposta, per exemple, directament trucant al telèfon de la ràdio al 93-761-4701. També pots fer-ho amb un WhatsApp al telèfon dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. I una altra manera de participar és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Et recordo, que si la resposta és correcta, nosaltres et posem a la base de dades. En qüestió

0: doncs ha de ser la teva agència de vacances de capçalera. Estem parlant de la Neus i la Susana, dues noies meravelloses que t'atendran la mar de bé a Malgrat de Mar per programar les teves vacances, per programar doncs, un cap de setmana d'escapada, si fas les vacances més tard, o fins i tot una sortida d'un dia. Excursions preparades especialment per marxar en grup, o vaja, tots els dubtes que puguis tenir, te'ls aclariran. I nosaltres, com ho farem? Doncs a final de temporada, com dèiem, durant els programes especials de Festa Major, entre tots els que heu participat en aquest de gorra, sortejarem aquesta escapada. Hagis guanyat un premi o no. Això ja serà al setembre, ja m'he avançat, eh? Però ara, però, recorda, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet pot ser teu si ens dius el nom de tres de les quatre pel·lícules Disney amagades darrere aquestes cançons.
1: Se acaba una era, la nueva os espera.
2: ¿Y qué papel es el nuestro?
1: Oíd al maestro. Preparaos.
3: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón. Tiene el

0: se logra con solo decir
1: Vinga, va, que encara tens una horeta per poder participar i qui sap si en qüestió d'una horeta doncs ets el guanyador o guanyadora d'aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. I seguim creant la banda sonora original d'Un matí com el d'avui amb l'ajuda de la Dua Lipa i Elton John.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

Recordant els màgics temes de Duncan Du, en aquest cas fent una versió del clàssic del grup, i a l'hora de Lian Anderson estem parlant d'aquest Jardín de Rosas, Rose Garden, era la primera versió. Les 11:54 minuts, 6 minuts, i actualitzem tota la informació possible amb els companys d'informatius. Jo crec que hi entren un parell de cançons més. El ritme encara dels 80, recordem aquest Our House, el tema estrella dels Madness, des del 1983, passant per Ràdio Palafolls i arribant allà on estiguis escoltant aquests bons temes. Després també, Liar, amb els Madcom, així arribarem al punt del migdia.

0: Bon dia de nou, són les 12. Les barraques de Palafolls obtenen el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major han aconseguit el distintiu Q de festa Nits de Qualitat, un segell que atorga la Generalitat als espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta, la distribució de fruita fresca i també la facilita per accedir a informació sobre el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i també preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Vall, ha destacat la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, podem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no? Deixar el número, les indicacions cap on, no? Cap on s'ha d'agafar aquest servei perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit pues, no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no? Cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraca reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Ostres, doncs des de l'àrea sobretot, no? I bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no? un sentiment de, ostres, doncs realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no? I posem molta consciència, intentem que això, no? Que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no? Del que ell vulgui, que no és això, no? No són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir perquè, doncs això, no? Que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol que no tenen, no? Que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes. Com sempre, aquesta notícia la teniu disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Iniciem ja l'hora decisiva, d'aquest Dagorra. En una horeta tancarem paradeta, això significa que en una horeta tindrem guanyador del Dagorra. Abans, però, seguim compartint grans èxits amb aquesta nova versió d'aquest Ayer la vi. Els culpables, Juan Magán i Omar Montes. Les 12 i 7 minuts, què tal, com ho portes? Ens acompanyes fins la 1 del migdia per seguir creant la banda sonora original d'aquest dimarts. Ara amb l'ajuda de Paul McCartney i a toc de guitarra, Hope of Deliverance.

0: Fa un no res us deia que aquesta era l'hora decisiva, efectivament, eh? I és que en qüestió d'una mitja horeta una miqueta més, jo crec que 35-40 minuts, ja sabrem qui s'emporta aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Això què significa? Doncs que encara hi ets a temps, no passa res. Pots participar al de gorra encara, però el temps corre, eh? I la cosa passa ràpid. Per tant, aprofita doncs aquest recordatori que farem ara mateix de la pregunta, del repte d'avui, per prendre bona nota i participar. I és que si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls, avui hauràs d'utilitzar els teus records d'infantesa, eh? O preguntar als més menuts que hi hagin a casa. Poder no? Poder t'encanten les pel·lícules Disney? Jo t'haig de dir que a mi m'agraden moltíssim, eh? I que em porten molt bons records. Tot això per què? Perquè et proposo 4 cançons de pel·lícules Disney. 4 trossets petits. I la resposta que avui busquem és que ens diguis com a mínim 3 d'aquestes 4 pel·lícules. Pots fallar-ne una. Com a mínim 3. Atenció, estàs preparada? Estàs preparat? Doncs vinga, les cançons que t'ajudaran avui a saber quines pel·lícules Disney tenim amagades són aquestes.
1: Se acaba una era, la nueva os espera.
2: ¿Y qué papel es el nuestro?
1: Oíd al maestro. Preparaos.
3: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón.

0: se logra con solo decir...
1: N'hi ha de més antigues, n'hi ha de més recents. De fet, amb el so ja pots distingir, més o menys, a quina dècada pertany cada pel·lícula. Doncs bé, amb l'ajuda d'aquestes cançons ens has de dir quines són les pel·lícules que busquem. Com a pistes que t'hem anat dient, la primera, per exemple, dèiem que passava a la sabana. De la segona, el que et dèiem és la moralina que tenia de fet la pel·lícula, allò de la bellesa és a l'interior. La tercera poder és la més recent, perquè se n'ha fet fa poc, el live action. I passa també en mar, en qüestió de platja, d'oceà, etc. I l'última poder, la més antiga de totes, hi havia una fada padrina que era capaç de convertir una carbassa en una carrossa. Jo no sé si aquestes pistes t'ajuden o encara et fan despistar una miqueta més, però va, com a mínim intenta-ho. Si vols jugar avui amb nosaltres, si saps la resposta, doncs envia'ns aquesta resposta a través d'un WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. També pots enviar la teva resposta amb un correu electrònic, el recordes, estiu@radiopalafolls.cat, i al telèfon de la ràdio també pot rebre aquestes respostes. Truca'ns directament al 93 761 470. En una estoneta farem el sorteig i trucarem a la persona guanyadora. I atenció a la contrasenya. Perquè fent menció precisament d'una d'aquestes pel·lícules amb les quals juguem avui, precisament l'última, la contrasenya d'avui serà ben divertida. A veure si ho dic bé, eh? Atenció a la contrasenya d'avui. Bidi di badi bibu. Simplement això. Sé que cadascú ho diu a la seva manera, eh? Però com a mínim intentem-ho. Aquesta serà la contrasenya d'avui. Les paraules que aquesta fada padrina utilitzava, doncs, per convertir la carrossa... No, al revés, per convertir la carbassa en carrossa. Ara sí. Doncs aquesta serà la contrasenya d'avui. Bidi di badi bibu. Tan senzill com això. Sentim-nos fades padrines per un dia. Doncs ja tens tota la informació per poder participar i també aquesta contrasenya. Ara tan sols et queda esperar i a veure si sona el telèfon en una estona. Mentrestant, nosaltres seguim compartint èxits i ho fem amb l'ajuda de Lizzo.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: dos d'aquells temes mítics per seguir compartint grans temes, grans moments des de la ràdio, amb aquest Holiday de Madonna, o fa una estoneta més en clau nacional, els germans Urquijo, Déjame, amb Los Secretos. Camisa de 12:45 del migdia, com portes aquest matí d'estiu? Precisament de vacances, no, sí, com sigui, escoltant la ràdio i compartint un nou de gorra.
1: Ràdio, ràdio, Palafolls.
2: 107.7 FM.
0: I és que la ràdio s'escolta allà on siguis, a la feina, al cotxe, de vacances, sigui com sigui, per seguir compartint bons premis aquest matí, al ritme dels YouTube.

0: Amb l'ajuda dels Ginestar fem ja ràpid i corrents l'últim recordatori avui per poder optar al gran premi d'aquest matí. Es tracta d'un àpat per dues persones al restaurant Balconet, just al centre del nostre municipi, perquè et deixis cuidar, perquè gaudeixis d'una experiència inolvidable amb en David i tot el seu equip, tota la gent del Balconet, que et tractarà de meravella i perquè puguis provar qualsevol dels seus plats, pats, pizzas, amanides, una miqueta de tot, eh? I a més, fer-te acompanyar de qui tu vulguis, que això sempre és un plus afegit. Aquest és el premi d'avui, jugant amb pel·lícules Disney. Avui et posaré quatre bandes sonores originals de pel·lícules Disney i ens hauràs de dir com a mínim el títol de tres d'aquestes quatre pel·lícules. Vinga, va, és l'última oportunitat, és l'última vegada que escoltaràs aquestes sintonies. La pròxima vegada ja serà perquè et digui el títol. Per tant, para atenció, aquestes són les sintonies, les bandes sonores originals amb les quals juguem avui.
1: Se acaba una era, la nueva os espera.
2: ¿Y qué papel es el nuestro?
1: Oíd al maestro. Preparaos.
3: El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón. Tiene el

0: se logra con solo decir
1: Doncs aquestes són les quatre sintonies. Sabries dir-nos a quines pel·lícules Disney pertanyen? Encara hi ets a temps. 10 minutets, només 10 minutets. És ara o mai? Envia'ns la resposta per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També ens pots enviar la teva resposta utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. I si no, truca directament a la ràdio al 93 761 470. Si no saps les respostes, consulta, a veure si tens algú petit al costat, fills, nets, que de ben segur sabran a quines pel·lícules Disney pertanyen les cançons que t'hem proposat. 3 de 4, em pots fallar una, però com a mínim en necessito 3. I atenció a tots aquells que ja heu participat o que penseu participar perquè us fa falta la contrasenya. L'hem dit fa una estoneta, avui la contrasenya també té molt de màgia Disney. Atenció a la contrasenya, Avui, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és Bididibadibibú. Com si fossis la fada padrina d'una de les pel·lícules que busquem. Cadascú més o menys ho diu a la seva manera, perquè això és com el supercalifragilisticoespialidoso. Però la contrasenya d'avui serà aquesta, Bididibadibibú. Bididibadibibú, la contrasenya d'avui, el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. I si tot funciona correctament, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet és per tu. Apunta-te-la, memoritza-la, però la contrasenya l'haurem de dir. Això serà en qüestió de 10 minuts. Nosaltres ara seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls. I ho fem recordant èxits dels 90, arribant The Cure i un dels seus temes més clàssics, Friday, I'm in Love.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
5: 24 hores amb tu.

Un himne, sens dubte, més que una cançó qualsevol, que ja, doncs, el Dia de les Dones o el Dia en contra de la violència masclista s'utilitza com una proclama, eh? És la Puerta Violeta, amb el tacte, amb el bon gust, amb la veu de Rosalén. 12:51, un tema més de 2 minuts i mig i solucionem el de gorra. Amb l'ajuda dels Backfits i el Making Your Mind Up.

0: Va, vinga, que tenim la solució ja pendent de que tu ens puguis dir la contrasenya si et truquem en directe. Avui en joc aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos el títol de les quatre pel·lícules Disney que buscàvem. Ens en servien tres, eh? Si t'equivocaves en una, no passa res i les pel·lícules eren aquestes.
1: S'acaba una era.
0: Aquesta era la cançó de Scar, que es diu Preparaos. Parlem, doncs, del Rei León.
1: Maestro.
0: Aquesta era una de les pel·lícules que buscàvem. El Rei Lleó era una. Aquesta era la cançó d'un altre dels dolents, en aquest cas de la Bella i la Bèstia, Gastón. La tercera pel·lícula, aquesta poder la més confosa, és Baiana, amb la veu de Maria Parrado, en aquest cas amb la nova versió, amb el live action que s'ha fet aquests últims mesos. I aquesta és la més mítica. Aquí tens la Ventafox o la Cenicienta. La cançó del Bidi-di-ba-di-bi-bu. Eren les quatre pel·lícules que buscàvem avui i aquest Bidi-di-ba-di-bi-bu, dit de... vaja, com puguis, és la contrasenya d'avui. Quan et truquem, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és Bidi-di-ba-di-bi-bu. Com si fossis la fada padrina de la Ventafox i em volguessis convertir en mi, no sé, en carrossa poder no podria, però en un dels cavalls que tiren aquesta carrossa, no? Bidi-di-ba-di-bi-bu, aquesta és la contrasenya d'avui. Vinga, va, anem a trucar, a veure si hi ha sort, i l'entreguem a la primera. Ben pendent del telèfon, eh? Perquè ara sí, si sona, recorda. Bidi-di-ba-di-bi-bu és el primer que hauràs de dir. I jo directament, música de resposta correcta, i t'emportes aquest àpat al Balconet. Bidi-di-ba-di-bi-bu. Vinga, va, que està sonant.
2: Bidi-di-ba-di-bu.
0: Molt bé! Clar que sí, com és això de sentir-te fada padrina per un dia?
2: Molt guai.
0: Sí? Escolta, doncs mira, no sé si era el teu desig. Jo ho intento, has dit les paraules màgiques i et concedeixo l'oportunitat d'anar a dinar o a sopar al Balconet. Què tal?
2: L'has encertat plenament.
0: L'he encertat plenament? Doncs vinga, escolta.
2: Plenament.
0: Aquest apte per dues persones, àpat per dues persones. El restaurant Balconet és per tu. Amb qui parlo, perdona?
2: Amb la Marta.
0: Marta, doncs escolta, moltes felicitats pel premi d'avui. Gràcies per compartir el de gorra amb nosaltres i enhorabona pel premi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'esperem aquí, gràcies, adeu. Quina gràcia això de poder fer els desitjos realitat, eh? Quan es diu Bidi-di-ba-di-bi-bu, escolta, directament t'emportes el premi. En aquest cas la Marta, que s'emporta aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Nosaltres seguirem fent els vostres desitjos realitat, eh? Perquè aquest mes d'agost seguirem això, amb premis de gorra tant al matí com a la tarda. Demà ens hi tornarem a posar al punt de les 10 amb més propostes musicals, amb un nou repte de gorra i un nou premi. Però si no pots esperar, què tal si comparteixes amb nosaltres una nova tarda d'estiu? Avui a partir de les 4, al de Gorra Express. Acaba de passar molt bona jornada i ara et recordo, com sempre, que no desconnectis de Ràdio Palafolls perquè arriben totes les notícies d'aquesta jornada amb la nostra companya al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Palafolls, la Melina Morilla. Nosaltres ens acomiadem fins demà. Acaba de passar molt bona jornada. Passa per l'ombra, que fa molta calor. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Les barraques de la Festa Major de Palafolls han obtingut el segell Q de festa per un oci més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot tenir alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa. Amb aquesta adhesió, Palafolls se suma a altres municipis com Pineda o Mataró, que ja treballen per reduir riscos en l'oci nocturn.

0: avancem altres notícies d'aquesta jornada de dimarts i ho fem parlant de l'ermita de Sant Pere de Vivelles, que ha entrat a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra ha inclòs la capella en aquest llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes, a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament. I una de les activitats centrals d'enguany de la 25a Setmana de la Gent Gran és una excursió al Museu Castell de Peralada i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros i inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats a Palafolls majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis a les tardes. Ja que les places són limitades, les persones interessades tenen temps fins al pròxim 24 d'agost per formalitzar la seva participació. I han detingut els autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-los joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys acusat de dues agressions sexuals, una de les quals va ser comesa durant la passada festa major de Blanes. En ambdós casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Pel que fa al temps, aquest dimarts no hi haurà canvis en la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i la calor intensa. El sol s'imposarà des de primeres hores del dia a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran moderats, força 3 a 4 de component est i nord-est. El mar estarà en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, amb mínimes que aniran dels 22 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia continuarà assolellat. També les temperatures màximes es mantenen en els 35 graus i les víctimes es mantindran, en aquest cas, en els 22 graus. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 4 d'agost del 2026 i ho fem parlant de les barraques del nostre municipi que han obtingut el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major, és a dir, l'Alterfesta, ha aconseguit el distintiu Q de festa nits de qualitat. Un segell que atorga a la Generalitat de Catalunya els espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta al recinte, la distribució de fruita i la facilitat per accedir a informació sobre, per exemple, el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen també eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Batlle, destacant la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, doncs hem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no, deixar el número, a les indicacions cap on es, no, cap on s'ha d'agafar aquest servei perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit, pues, no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no, cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraca reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Altres estem doncs, des de l'àrea, sobretot, no? I bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no?, un sentiment de, ostres, doncs, realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no? I posem molta consciència, intentem que això, no?, que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no?, del que ell vulgui, que no és això, no? No són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir, perquè, pues això, no?, que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol, que no tenen, no?, que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes que hi assisteixen. Parlem ara de patrimoni perquè Sant Pere de Vivelles entra a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la llista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element del patrimoni local que es troba en risc imminent de desaparició. La llista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'acció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament passant a l'anomenada llista negra i, per contra, es pugui recuperar per formar part de la llista verda. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment, la coberta de la nau ja col·lapsa gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també destaca el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. El nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, a la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i de devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació. Aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori ha renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi. I parlem d'altres qüestions, perquè una visita paral·lada està dins dels actes de la 25a Setmana de la Gent Gran a Palafolls. A finals de setembre, com és tradició, se celebra la Setmana de la Gent Gran i enguany aquesta efemèride arriba a la seva 25a edició i l'Ajuntament ja ha donat a conèixer alguns dels actes que s'han organitzat des de la regidoria de Gent Gran per celebrar-la. Com és habitual, la programació inclou una sortida fora del municipi i aquest any s'ha triat que es visitarà el Museu Castell de Peralada. La sortida es farà el pròxim 24 de setembre. Té un preu de 50 euros i inclou el trajecte d'anada i tornada, l'entrada al museu i als seus jardins i el dinar al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert. Tothom empadronat a Palafolls que sigui major de 60 anys i que estigui interessat pot apuntar-se al casal d'avis. Les places són limitades i la data límit per inscriure's és el pròxim 24 d'agost. I ara parlem en clau comarcal i marxem de Palafolls, perquè hi ha hagut dos detinguts per robatoris violents a Malgrat i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones, d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats, com portals o ascensors, per assaltar-les de manera sobtada i sostreure'ls joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. La resta es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compra-venda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la festa major de Sant Anà a Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol, una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquell entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un foraire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. Segons la policia, després dels fets va abandonar el seu lloc de treball sense avisar i també hauria sostret diversos objectes al seu responsable. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa el 2 de juliol a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat perquè es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup FUR es van localitzar i detenir el sospitós el passat 24 de juliol a l'Eixample. L'home ja comptava amb antecedents policials i va ser posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, gran part dels membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat dimitien del Consell de Cultura. La Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat va emetre un comunicat on informava que la majoria dels seus membres havien decidit dimitir. El motiu d'aquesta dimissió era el conveni que s'havia signat entre el Consistori Malgratenc i l'empresa Mont Inversions S.A. Segons van detallar en el text publicat, la missió de la comissió era assessorar i vetllar pel patrimoni municipal. Fins aquell moment i des de la seva creació havien participat aportant propostes i col·laborant amb l'Ajuntament, en total relacionats. Tot i això, denuncien que l'Ajuntament no els va tenir en compte per parlar sobre la conservació i els possibles usos futurs de Can Palomo. A la vegada tampoc se'ls va informar ni consultar i es van assabentar pels mitjans de comunicació de la signatura del conveni. És per això que es preguntaven quin sentit tenia una comissió de patrimoni si no es tenia en compte en decisions sobre un element com la finca de Can Palomo. Fa 5 anys ja, el 2021, la Diputació estudiava la qualitat de l'aire, també a Malgrat de Mar. Aquella setmana, la Diputació de Barcelona va instal·lar una estació de control de contaminació atmosfèrica rere el pavelló Vell. Aquesta estació de control instal·lada dins d'un vehicle havia de recollir mostres fins al setembre i va permetre conèixer la qualitat de l'aire. Segons van explicar, des de Malgrat, la unitat instal·lada permetia analitzar diferents partícules presents a l'aire, com l'ozó, pols, polen o l'òxids de nitrogen, i alhora que disposava també de sensors de variables meteorològiques, com la direcció i velocitat del vent, la temperatura, la humitat, la radiació solar, la pressió atmosfèrica o la pluja. I finalment, fa 10 anys, els maduixots de l'Almaresme seguien posant-se reptes. La colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima va vestir aquell diumenge un pilar casteller en un cim de la geografia catalana. Aquella excursió es va convertir en una tradició estiuenca pels maduixots que en ocasions anteriors ja havien conquerit cims com el Puigmal el 2014 i les Agudes i el Turó de l'Home l'any anterior, és a dir, el 2015. Aquell any la fita era al capdamunt de la muntanya del Puig de Calma, a la Garrotxa. Després de l'ascensió, els maduixots van vestir un pilar de 4 a 1.515 metres d'alçada. Segons va explicar la colla, no hi havia constància que mai s'hagués aixecat cap estructura castellera en aquest cim.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, com ja sabeu, és el nostre meteoròleg de confiança, perquè ens expliqui quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda, i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca, per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Tota la costa de la comarca en predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica. De cara a dijous baixen i, a més, dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca, i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica i divendres baixaran de forma més clara amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta setmana. D'aquest dia, les barraques de la Festa Major han obtingut el segell Q de Festa per un cim més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa.

I l'ermita de Sant Pere de Vivelles entra a la lista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra inclosa aquesta capella en el llista per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió en aquesta llista és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament.

I Palafolls organitza una excursió paral·lada per commemorar la 25a Setmana de la Gent Gran. L'activitat central d'enguany consistirà en una visita cultural al Museu Castell i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros i inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis. Les places són limitades, així que les persones interessades poden fer la seva inscripció fins al 24 d'agost.

I han detingut dos homes, autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-les joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys, acusat de dues agressions sexuals, una de les quals es va cometre durant la passada festa major de Blanes. En els dos casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Els detinguts, que ja tenien antecedents, han estat posats a disposició del jutjat de guàrdia corresponent.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 4 de juliol d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies de la jornada d'avui i també les d'altres jornades les podeu recuperar al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Detenen dues persones per robatoris violents a Malgrat de Mar i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats com portals o ascensors per assaltar-les de manera sobtada i sostreure els joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. L'arrest es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compravenda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de la Comissaria de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la Festa Major de Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquest entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un firaire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat, ja que es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup Fures van localitzar i detenir el sospitós. L'home, que ja comptava amb antecedents policials, va ser posat a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Blanes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Les barraques de la Festa Major de Palafolls han obtingut el segell Q de festa per un oci més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot tenir alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa. Amb aquesta adhesió, Palafolls se suma a altres municipis com Pineda o Mataró, que ja treballen per reduir riscos en l'oci nocturn.

0: Avancem altres notícies d'aquesta jornada de dimarts i ho fem parlant de l'ermita de Sant Pere de Vivelles, que ha entrat a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra ha inclòs la capella en aquest llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes, a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament. I una de les activitats centrals d'enguany de la 25a Setmana de la Gent Gran és una excursió al Museu Castell de Peralada i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros i inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats a Palafolls majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis a les tardes. Ja que les places són limitades, les persones interessades tenen temps fins al pròxim 24 d'agost per formalitzar la seva participació. I han detingut els autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-los joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys acusat de dues agressions sexuals, una de les quals va ser comesa durant la passada festa major de Blanes. En ambdós casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Pel que fa al temps, aquest dimarts no hi haurà canvis en la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i la calor intensa. El sol s'imposarà des de primeres hores del dia a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran moderats, força 3 a 4 de component est i nord-est. El mar estarà en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, amb mínimes que aniran dels 22 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia continuarà assolellat. També les temperatures màximes es mantenen en els 35 graus i les víctimes es mantindran, en aquest cas, en els 22 graus. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 4 d'agost del 2026 i ho fem parlant de les barraques del nostre municipi que han obtingut el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major, és a dir, l'Alterfesta, ha aconseguit el distintiu Q de festa nits de qualitat. Un segell que atorga la Generalitat de Catalunya als espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta al recinte, la distribució de fruita i la facilitat per accedir a informació sobre, per exemple, el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen també eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Batlle, destacant la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, doncs hem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no? Deixar el número, les indicacions cap on, no? Cap on s'ha d'agafar aquest servei perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit pues, no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no? Cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraques reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Altres, doncs, des de l'àrea, sobretot, no? I, bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no?, un sentiment de, ostres, doncs, realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no? I posem molta consciència, intentem que això, no?, que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no?, del que ell vulgui, que no és això, no? No són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir, perquè, doncs, això, no?, que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol, que no tenen, no?, que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes que hi assisteixen. Parlem ara de patrimoni, perquè Sant Pere de Vivelles entra a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la llista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element del patrimoni local que es troba en risc imminent de desaparició. La llista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'acció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament passant a l'anomenada llista negra i, per contra, es pugui recuperar per formar part de la llista verda. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment, la coberta de la nau ja col·lapsa gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també destaca el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. El nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació. Aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori ha renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi. I parlem d'altres qüestions, perquè una visita per a l'ADA està dins dels actes de la 25a Setmana de la Gent Gran a Palafolls. A finals de setembre, com és tradició, se celebra la Setmana de la Gent Gran i enguany aquesta efemèride arriba a la seva 25a edició i l'Ajuntament ja ha donat a conèixer alguns dels actes que s'han organitzat des de la regidoria de Gent Gran per celebrar-la. Com és habitual, la programació inclou una sortida fora del municipi i aquest any s'ha triat que es visitarà el Museu Castell de Peralada. La sortida es farà el pròxim 24 de setembre. Té un preu de 50 euros i inclou el trajecte d'anada i tornada, l'entrada al museu i als seus jardins i el dinar al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert. Tothom empadronat a Palafolls que sigui major de 60 anys i que estigui interessat pot apuntar-se al casal d'avis. Les places són limitades i la data límit per inscriure's és el pròxim 24 d'agost. I ara parlem en clau comarcal i marxem de Palafolls, perquè hi ha hagut dos detinguts per robatoris violents a Malgrat i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint a les seves víctimes, majoritàriament dones, d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats, com portals o ascensors, per assaltar-les de manera sobtada i sostreure'ls joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. La resta es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compra-venda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la festa major de Sant Anà a Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol, una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquell entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un foraire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la unitat d'investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. Segons la policia, després dels fets va abandonar el seu lloc de treball sense avisar i també hauria sostret diversos objectes al seu responsable. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa el 2 de juliol a Barcelona, prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat perquè es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup FUR es van localitzar i detenir el sospitós el passat 24 de juliol a l'Eixample. L'home ja comptava amb antecedents policials i va ser posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, gran part dels membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat dimitien del Consell de Cultura. La Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat va emetre un comunicat on informava que la majoria dels seus membres havien decidit dimitir. El motiu d'aquesta dimissió era el conveni que s'havia signat entre el consistori malgratenc i l'empresa Moninversions S.A. Segons van detallar en el text publicat, la missió de la comissió era assessorar i vetllar pel patrimoni municipal. Fins aquell moment i des de la seva creació havien participat aportant propostes i col·laborant amb l'Ajuntament en tot el relacionat. Tot i això, denuncien que l'Ajuntament no els va tenir en compte per parlar sobre la conservació i els possibles usos futurs de Can Palomo. A la vegada tampoc se'ls va informar ni consultar i es van assabentar pels mitjans de comunicació de la signatura del conveni. És per això que es preguntava en quin sentit tenia una comissió de patrimoni si no es tenia en compte en decisions sobre un element com la finca de Can Palomo. Fa 5 anys ja, el 2021, la Diputació estudiava la qualitat de l'aire, també a Malgrat de Mar. Aquella setmana, la Diputació de Barcelona va instal·lar una estació de control de contaminació atmosfèrica rere el pavelló Vell. Aquesta estació de control instal·lada dins d'un vehicle havia de recollir mostres fins al setembre i va permetre conèixer la qualitat de l'aire. Segons van explicar des de Malgrat, la unitat instal·lada permetia analitzar diferents partícules presents a l'aire, com l'ozó, pols, polen o l'òxids de nitrogen, i alhora que disposava també de sensors de variables meteorològiques, com la direcció i velocitat del vent, la temperatura, la humitat, la radiació solar, la pressió atmosfèrica o la pluja. I finalment, fa 10 anys, els maduixots de l'Almaresme seguien posant-se reptes. La colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima va vestir aquell diumenge un pilar casteller en un cim de la geografia catalana. Aquella excursió es va convertir en una tradició estiuenca pels maduixots que en ocasions anteriors ja havien conquerit cims com el Puigmal el 2014 i les Agudes i el Turó de l'Home l'any anterior, és a dir, el 2015. Aquell any la fita era al capdamunt de la muntanya del Puigsacalma, a la Garrotxa. Després de l'ascensió, els maduixots van vestir un pilar de 4 a 1.515 metres d'alçada. Segons va explicar la colla, no hi havia constància que mai s'hagués aixecat cap estructura castellera en aquest cim.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, com ja sabeu, és el nostre meteoròleg de confiança, perquè ens expliqui quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda, i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca. Per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Tota la costa de la comarca en predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica. De cara a dijous baixen i a més dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca, i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica, i divendres baixaran de forma més clara amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta setmana, d'aquest dia. Les barraques de la Festa Major han obtingut el segell Q de Festa per un cim més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa.

I l'ermita de Sant Pere de Vivelles entra a la lista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra inclosa aquesta capella en el llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió en aquesta llista és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament.

I Palafolls organitza una excursió paral·lada per commemorar la 25a Setmana de la Gent Gran. L'activitat central d'enguany consistirà en una visita cultural al Museu Castell i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros, inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis. Les places són limitades, així que les persones interessades poden fer la seva inscripció fins al 24 d'agost.

I han detingut dos homes, autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-les joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys, acusat de dues agressions sexuals, una de les quals es va cometre durant la passada festa major de Blanes. En els dos casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Els detinguts, que ja tenien antecedents, han estat posats a disposició del jutjat de guàrdia corresponent.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 4 de juliol d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies de la jornada d'avui i també les d'altres jornades les podeu recuperar al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Sant Pere de Vivelles entra a la lista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la lista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element de patrimoni local, que es troba en risc de desaparició. La lista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'atenció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament, passant a l'anomenada lista negra i, per contra, que es pugui recuperar per formar part de la lista verde. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment la coberta de la nau ja ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també ha destacat el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. I és que el nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, a la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació. Aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori hagi renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El libro de la selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas, a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorar.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 4 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I del nostre municipi afegirem a l'agenda que encara podeu visitar l'exposició fotogràfica titulada Escac i Mat a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, una exposició de Fic Blanes fins al pròxim 30 d'agost. Per cert, a Fic Blanes, que s'uneix properament amb la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, per fer tot un seguit de sortejos a partir del 10 d'agost. N'informarem properament.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. D'aquest municipi destacarem les primeres activitats en motiu de la Festa Major de Sant Roc, com són, per exemple, per al pròxim 6 d'agost, el torneig de petanca, que es farà al Parc de Can Campassol a 2:15 del matí. A part, també, el 7 d'agost i dins la Festa Major de Sant Roc hi haurà torneig de dominó a 2:15. Començarà també aquesta activitat a Can Campassol. I el dissabte 7, a la Festa Major de Sant Roc, trobarem Festa Holi a partir de les 5 de la tarda a la plaça de Xesco Boix i organitzada per l'Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar. Seguim, parlem ara de propostes al municipi de Pineda de Mar. Continuen les propostes dins l'Estiueja't. Los Mejores porten el millor pop espanyol a Pineda el pròxim dissabte 7 d'agost a partir de les 10 del vespre a l'espai de Calvedat de Poble Nou.
0: No t'ho perdis.
1: Si avancem una miqueta més, ens centrarem en les activitats al municipi de Calella i en concret amb el NEC, les nits d'estiu a Calella. Dues propostes aquest cap de setmana, per exemple, l'actuació d'Andrea Motis aquest pròxim dissabte o també el vespreig amb la social per majors de 30 anys. Això serà el pròxim 8 d'agost. Podeu consultar tota la programació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Calella. Anem ara fins al municipi de Tordera. Afegim també activitats a l'agenda, entre les quals destacarem el taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà un taller que es farà a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana el pròxim dissabte 8 d'agost a partir de les 11 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: Pots reservar la teva plaça gratuïta a través de tordera.cat. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquesta nit, nova sessió de cinema als barris. En aquest cas, es projectarà la pel·lícula Com entrenar el teu drac. Serà a partir de les 10 del vespre, davant de la façana de la Biblioteca Roberto Bolaño, al barri dels Pins. I continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 8:45 del vespre, aquest dijous, amb l'actuació de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El Libro de la Selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas, a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en 1, 3 premis en 1, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on te sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça, tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Les barraques de Palafolls obtenen el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major han aconseguit el distintiu Q de festa Nits de Qualitat, un segell que atorga la Generalitat als espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta, la distribució de fruita fresca i també la facilita per accedir a informació sobre el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i també preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Vall, ha destacat la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, podem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no? Deixar el número, les indicacions cap on a, no? Cap on s'ha d'agafar aquest servei perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit pues, no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no? Cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraca reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Altres, doncs, des de l'àrea, sobretot, no? I bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no, un sentiment de, ostres, doncs realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no? I posem molta consciència, intentem que això, no, que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no, del que ell vulgui, que no és això, no? No són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir perquè, pues això, no, que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol que no tenen, no, que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El libro de la selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas, a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De gorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
8: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
9: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
8: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
10: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
8: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El Libro de la Selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
3: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
1: Senzillament som així i ens agrada.
4: I love it!
1: Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
0: 107.7 FM.

0: Detenen dues persones per robatoris violents a Malgrat de Mar i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones, d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats, com portals o ascensors, per assaltar-les de manera sobtada i sostreure els joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. L'arrest es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compravenda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de la Comissaria de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la Festa Major de Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquest entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un firaire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat, ja que es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup Fures van localitzar i detenir el sospitós. L'home, que ja comptava amb antecedents policials, va ser posat a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Blanes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El Libro de la Selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De gorra express.
4: What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what,

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat, o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: 24 hores de bona música.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 4 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I del nostre municipi afegirem a l'agenda que encara podeu visitar l'exposició fotogràfica titulada Escac i Mat a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, una exposició de Fic Blanes fins al pròxim 30 d'agost. Per cert, a Fic Blanes, que s'uneix properament amb la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, per fer tot un seguit de sortejos a partir del 10 d'agost. N'informarem properament.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. D'aquest municipi destacarem les primeres activitats en motiu de la Festa Major de Sant Roc, com són, per exemple, per al pròxim 6 d'agost, el torneig de petanca, que es farà al Parc de Can Campassol a 2:15 del matí. A part, també, el 7 d'agost i dins la Festa Major de Sant Roc hi haurà torneig de dominó a 9:15. Començarà també aquesta activitat a Can Campassol. I el dissabte 7, a la Festa Major de Sant Roc, trobarem Festa Holi a partir de 5 de la tarda a la plaça de Xesc Cuboix i organitzada per l'Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar. Seguim, parlem ara de propostes al municipi de Pineda de Mar. Continuen les propostes dins l'Estiueja't. Los Mejores porten el millor pop espanyol a Pineda el pròxim dissabte 7 d'agost a partir de les 10 del vespre a l'espai de Calvedat de Poble Nou.
0: No t'ho perdis.
1: Si avancem una miqueta més, ens centrarem en les activitats al municipi de Calella i en concret amb el NEC, les nits d'estiu a Calella. Dues propostes aquest cap de setmana, per exemple, l'actuació d'Andrea Motis aquest pròxim dissabte o també el vespreig amb la social per majors de 30 anys. Això serà el pròxim 8 d'agost. Podeu consultar tota la programació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Calella. Anem ara fins al municipi de Tordera. Afegim també activitats a l'agenda, entre les quals destacarem el taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà un taller que es farà a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana el pròxim dissabte 8 d'agost a partir de les 11 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: Pots reservar la teva plaça gratuïta a través de tordera.cat. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquesta nit, nova sessió de cinema als barris. En aquest cas, es projectarà la pel·lícula Com entrenar el teu drac. Serà a partir de les 10 del vespre, davant de la façana de la Biblioteca Roberto Bolaño, al barri dels Pins. I continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 8:45 del vespre, aquest dijous, amb l'actuació de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El Libro de la Selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas, a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: Sant Pere de Vivelles entra a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la llista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element de patrimoni local, que es troba en risc de desaparició. La llista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'atenció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament, passant a l'anomenada llista negra i, per contra, que es pugui recuperar per formar per part de la llista verde. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment la coberta de la nau ja ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també ha destacat el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. I és que el nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, a la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació. Aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori hagi renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El libro de la selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per Ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas, a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De gorra express.
4: Trenca amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Ràdio Palafolls.
15: Ràdio Palafolls.
16: Cada dia més a prop.
17: Més a prop. De tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapo.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Som-hi, vinga, va, anem sumant guanyadors del de gorra. El d'aquesta tarda pot ser tu mateix, tu mateixa, si jugues amb nosaltres. Abans, però, tenim un repte a solucionar. El d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquesta sessió d'espa per dues persones, per dir-nos com es deia un dels protagonistes de la pel·lícula El libro de la selva, de fet, l'os que acompanyava a Mowgli. Doncs era Balú. Tots heu encertat la proposta i, en aquest cas, un guanyador, en Moisès Fernández, que s'emporta aquesta sessió d'espa que ja pot passar a buscar per ràdio Palafolls. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda, quan hi ha en joc el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Es tracta d'un esmorzar per dues persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas, a Can Mateu, al carrer Major, ben a prop l'un de l'altre, de fet, per poder menjar un esmorzar d'aquells que sempre t'omplen d'energia, i també un esmorzar per emportar, en aquest cas, de la conegudíssima pastisseria Sant Jordi de Palafolls. 3 en un, 3 premis en un, avui amb una pregunta ben senzilla, i és que volem defensar el nostre territori, Palafolls, el nostre poble. Volem fer una enquesta entre tots els seguidors del de gorra. Quin és per tu el millor indret de Palafolls? Aquest on sempre busques, doncs, perdre-t'hi una miqueta, descobrir el seu entorn, o aquell per on sempre passes i sempre descobreixes alguna cosa diferent. Sigui com sigui, avui volem que ens diguis el teu indret predilecte de Palafolls. Un carrer, un lloc, un bosc, una plaça. Tu decideixes. Digue'ns la teva resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500. 93 761 9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't.
7: A què esperes tu?
8: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
9: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Les barraques de la Festa Major de Palafolls han obtingut el segell Q de festa per un oci més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot tenir alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa. Amb aquesta adhesió, Palafolls se suma a altres municipis com Pineda o Mataró, que ja treballen per reduir riscos en l'oci nocturn.

0: avancem altres notícies d'aquesta jornada de dimarts i ho fem parlant de l'ermita de Sant Pere de Vivelles, que ha entrat a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra ha inclòs la capella en aquest llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes, a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament. I una de les activitats centrals d'enguany de la 25a Setmana de la Gent Gran és una excursió al Museu Castell de Peralada i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros i inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germano al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats a Palafolls majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis a les tardes. Ja que les places són limitades, les persones interessades tenen temps fins al pròxim 24 d'agost per formalitzar la seva participació. I han detingut els autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-los joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys acusat de dues agressions sexuals, una de les quals va ser comesa durant la passada festa major de Blanes. Ara, en dos casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Pel que fa al temps, aquest dimarts no hi haurà canvis en la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i la calor intensa. El sol s'imposarà des de primeres hores del dia a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran moderats, força 3 a 4 de component est i nord-est. El mar estarà en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, amb mínimes que aniran dels 22 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia continuarà assolellat. També les temperatures màximes es mantenen en els 35 graus i les víctimes es mantindran, en aquest cas, en els 22 graus. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 4 d'agost del 2026 i ho fem parlant de les barraques del nostre municipi que han obtingut el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major, és a dir, l'Alterfesta, ha aconseguit el distintiu Q de festa nits de qualitat. Un segell que atorga la Generalitat de Catalunya als espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta al recinte, la distribució de fruita i la facilitat per accedir a informació sobre, per exemple, el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen també eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Batlle, destaca la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, podem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no? Deixar el número, les indicacions cap on s'ha d'agafar aquest servei perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit doncs no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no?, cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraques reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Altres, doncs, des de l'àrea, sobretot, no? I bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no?, un sentiment de, ostres, doncs realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no?, i posem molta consciència, intentem que això, no?, que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no?, del que ell vulgui, que no és això, no?, no són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir, perquè pues això, no?, que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol que no tenen, no?, que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes que hi assisteixen. Parlem ara de patrimoni perquè Sant Pere de Vivelles entra a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la llista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element del patrimoni local que es troba en risc imminent de desaparició. La llista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'acció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament passant a l'anomenada llista negra i, per contra, es pugui recuperar per formar part de la llista verda. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment, la coberta de la nau ja col·lapsa gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també destaca el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. El nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i de devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació. Aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori ha renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi. I parlem d'altres qüestions, perquè una visita paral·lada està dins dels actes de la 25a Setmana de la Gent Gran a Palafolls. A finals de setembre, com és tradició, se celebra la Setmana de la Gent Gran i enguany aquesta efemèride arriba a la seva 25a edició i l'Ajuntament ja ha donat a conèixer alguns dels actes que s'han organitzat des de la regidoria de Gent Gran per celebrar-la. Com és habitual, la programació inclou una sortida fora del municipi i aquest any s'ha triat que es visitarà el Museu Castell de Peralada. La sortida es farà el pròxim 24 de setembre. Té un preu de 50 euros i inclou el trajecte d'anada i tornada, l'entrada al museu i als seus jardins i el dinar al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert. Tothom empadronat a Palafolls que sigui major de 60 anys i que estigui interessat pot apuntar-se al casal d'avis. Les places són limitades i la data límit per inscriure's és el pròxim 24 d'agost. I ara parlem en clau comarcal i marxem de Palafolls, perquè hi ha hagut dos detinguts per robatoris violents a Malgrat i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint a les seves víctimes, majoritàriament dones d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats, com portals o ascensors, per assaltar-les de manera sobtada i sostreure'ls joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. La resta es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compra-venda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la festa major de Santana a Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol, una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquell entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un foraire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. Segons la policia, després dels fets va abandonar el seu lloc de treball sense avisar i també hauria sostret diversos objectes al seu responsable. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa el 2 de juliol a Barcelona, prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat perquè es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup FUR es van localitzar i detenir el sospitós el passat 24 de juliol a l'Eixample. L'home ja comptava amb antecedents policials i va ser posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, gran part dels membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat dimitien del Consell de Cultura. La Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat va emetre un comunicat on informava que la majoria dels seus membres havien decidit dimitir. El motiu d'aquesta dimissió era el conveni que s'havia signat entre el Consistori Malgratenc i l'empresa Mont Inversions S.A. Segons van detallar en el text publicat, la missió de la comissió era assessorar i vetllar pel patrimoni municipal. Fins aquell moment i des de la seva creació havien participat aportant propostes i col·laborant amb l'Ajuntament, en total relacionats. Tot i això, denuncien que l'Ajuntament no els va tenir en compte per parlar sobre la conservació i els possibles usos futurs de Can Palomo. A la vegada tampoc se'ls va informar ni consultar i es van assabentar pels mitjans de comunicació de la signatura del conveni. És per això que es preguntava en quin sentit tenia una comissió de patrimoni si no es tenia en compte en decisions sobre un element com la finca de Can Palomo. Fa 5 anys ja, el 2021, la Diputació estudiava la qualitat de l'aire, també a Malgrat de Mar. Aquella setmana, la Diputació de Barcelona va instal·lar una estació de control de contaminació atmosfèrica rere el pavelló Vell. Aquesta estació de control instal·lada dins d'un vehicle havia de recollir mostres fins al setembre i va permetre conèixer la qualitat de l'aire. Segons van explicar des de Malgrat, la unitat instal·lada permetia analitzar diferents partícules presents a l'aire, com l'ozó, pols, polen o l'òxid de nitrogen, i alhora que disposava també de sensors de variables meteorològiques, com la direcció i velocitat del vent, la temperatura, la humitat, la radiació solar, la pressió atmosfèrica o la pluja. I finalment, fa 10 anys, els maduixots de l'Almaresme seguien posant-se reptes. La colla castellera de l'Almaresme i la selva marítima va vestir aquell diumenge un pilar casteller en un cim de la geografia catalana. Aquella excursió es va convertir en una tradició estiuenca pels maduixots que en ocasions anteriors ja havien conquerit cims com el Puigmal, el 2014, i les Agudes i el Turó de l'Home l'any anterior, és a dir, el 2015. Aquell any la fita era al capdamunt de la muntanya del Puigsacalma, a la Garrotxa. Després de l'ascensió, els maduixots van vestir un pilar de 4 a 1.515 metres d'alçada. Segons va explicar la colla, no hi havia constància que mai s'hagués aixecat cap estructura castellera en aquest cim.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, com ja sabeu, és el nostre meteoròleg de confiança, perquè ens expliqui quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda, i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca. Per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca, amb predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica. De cara a dijous baixen, i a més dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca, i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica, i divendres baixaran de forma més clara, amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta setmana, d'aquest dia. Les barraques de la Festa Major han obtingut el segell Q de Festa per un cim més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa.

I l'ermita de Sant Pere de Vivelles entra a la lista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra inclòs aquesta capella en el llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió en aquesta llista és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament.

I Palafolls organitza una excursió paral·lada per commemorar la 25a Setmana de la Gent Gran. L'activitat central d'enguany consistirà en una visita cultural al Museu Castell i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros, inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions estan obertes per tots els veïns empadronats majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis. Les places són limitades, així que les persones interessades poden fer la seva inscripció fins al 24 d'agost.

I han detingut dos homes, autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-les joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys, acusat de dues agressions sexuals, una de les quals es va cometre durant la passada festa major de Blanes. En els dos casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Els detinguts, que ja tenien antecedents, han estat posats a disposició del jutjat de guàrdia corresponent.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 4 de juli, d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies de la jornada d'avui i també les d'altres jornades les podeu recuperar al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Les barraques de Palafolls obtenen el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major han aconseguit el distintiu Q de festa Nits de Qualitat, un segell que atorga la Generalitat als espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta, la distribució de fruita fresca i també la facilitat per accedir a informació sobre el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i també preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Batlle, ha destacat la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, doncs hem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no, deixar el número, les indicacions cap on es, no, cap on s'ha d'agafar aquest servei, perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit, pues, no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no, cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraca reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Altres, doncs, des de l'àrea, sobretot, no? I bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no, un sentiment de, ostres, doncs realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no? I posem molta consciència, intentem que això, no, que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no, del que ell vulgui, que no és això, no? No són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir, perquè, pues, això, no, que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol, que no tenen, no, que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Detenen dues persones per robatoris violents a Malgrat de Mar i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones, d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats, com portals o ascensors, per assaltar-les de manera sobtada i sostreure'ls joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. L'arrest es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compra-venda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de la Comissaria de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la Festa Major de Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol, una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquest entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un firaire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat, ja que es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, i agents de paisà del grup Fures van localitzar i detenir el sospitós. L'home, que ja comptava amb antecedents policials, va ser posat a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Blanes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Les barraques de la Festa Major de Palafolls han obtingut el segell Q de festa per un oci més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot tenir alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa. Amb aquesta adhesió, Palafolls se suma a altres municipis com Pineda o Mataró, que ja treballen per reduir riscos en l'oci nocturn.

0: Avancem altres notícies d'aquesta jornada de dimarts i ho fem parlant de l'ermita de Sant Pere de Vivelles, que ha entrat a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra ha inclòs la capella en aquest llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes, a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament. I una de les activitats centrals d'enguany de la 25a Setmana de la Gent Gran és una excursió al Museu Castell de Peralada i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros i inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats a Palafolls majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis a les tardes. Ja que les places són limitades, les persones interessades tenen temps fins al pròxim 24 d'agost per formalitzar la seva participació. I han detingut els autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-los joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys acusat de dues agressions sexuals, una de les quals va ser comesa durant la passada festa major de Blanes. En ambdós casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Pel que fa al temps, aquest dimarts no hi haurà canvis en la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i la calor intensa. El sol s'imposarà des de primeres hores del dia a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran moderats, força 3 a 4 de component est i nord-est. El mar estarà en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, amb mínimes que aniran dels 22 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia continuarà assolellat. També les temperatures màximes es mantenen en els 35 graus i les víctimes es mantindran, en aquest cas, en els 22 graus. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 4 d'agost del 2026 i ho fem parlant de les barraques del nostre municipi que han obtingut el segell Q de festa per unes nits més segures i saludables. Les barraques de la Festa Major, és a dir, l'Alterfesta, ha aconseguit el distintiu Q de festa nits de qualitat. Un segell que atorga la Generalitat de Catalunya als espais d'oci i festa que s'impliquen en la millora del benestar dels usuaris. Aquest reconeixement certifica que el recinte de festes del nostre municipi compleix amb tot un seguit de requisits per garantir un oci nocturn més segur, conscient i responsable. El distintiu implica la posada en marxa de diversos serveis gratuïts pels assistents. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació d'una font d'aigua fresca gratuïta al recinte, la distribució de fruita i la facilitat per accedir a informació sobre, per exemple, el servei de taxi i els horaris de transport. A més, s'ofereixen també eines de prevenció com alcoholímetres a la carpa de la rula, taps per les orelles i preservatius. Marta Martí, dinamitzadora de Can Batlle, destacant la importància d'aquest pas per les festes del nostre municipi.
1: No, intentar que les begudes sense alcohol promoure-les també, no, dins de, entre les pròpies entitats i així que munten barres, doncs donar un impuls que no per passar-nos-ho bé, no, ni per disfrutar d'una nit, podem de consumir alcohol obligatòriament, per tant també donar un impuls a promocionar aquest tipus de festa i també proporcionar moltes coses com per exemple el servei de taxi, no, deixar el número, les indicacions cap on a, no, cap on s'ha d'agafar aquest servei perquè la gent, pues, si, ostres, pues, si al final l'ha consumit no, ni no està en condicions de conduir, pues, que fàcilment pugui trobar aquest servei per tal d'aquella nit, pues, no haver d'agafar el cotxe o qualsevol, no, cosa d'aquesta. I llavors consisteix una mica això, en fer unes festes segures en aquest sentit.
0: Un dels pilars d'aquest segell és el foment d'alternatives saludables i la conscienciació sobre el consum de substàncies. En aquest sentit, les entitats que munten barraques reben un impuls per oferir opcions més enllà de begudes alcohòliques, garantint que tothom pugui gaudir de la música i el ball en un entorn de qualitat. Marta Martí subratlla que aquest segell és un reconeixement a la feina feta des de l'organització.
1: Altres estem doncs, des de l'àrea, sobretot, no? I bueno, des de realment tota l'organització de la Festa Major, creiem que ens atorga, no?, un sentiment de, ostres, doncs, realment fem unes festes molt mirades en aquest sentit, no?, i posem molta consciència, intentem que això, no?, que tothom pugui gaudir-les dintre de les seves, no?, del que ell vulgui, que no és això, no?, no són unes festes que es promogui l'alcoholisme, no són unes festes, sinó al contrari, que tothom les pugui gaudir, perquè pues això, no?, que et comentava abans, intentem donar alternatives a l'alcohol, que no tenen, no?, que són igual i més, fins i tot, i més vàlides a l'hora de gaudir una festa.
0: Amb aquesta adhesió, Palafolls s'uneix a altres municipis de la comarca, com Pineda de Mar o Mataró, que ja treballen amb aquest model de festes de qualitat per reduir riscos i augmentar el confort dels veïns i veïnes que hi assisteixen. Parlem ara de patrimoni perquè Sant Pere de Vivelles entra a la llista roja de patrimoni en perill pel seu estat. La capella de Sant Pere de Vivelles ha passat a formar part de la llista roja que elabora l'associació Hispània Nostra. Aquesta inclusió pretén posar el focus sobre el greu estat de degradació d'aquest element del patrimoni local que es troba en risc imminent de desaparició. La llista roja d'Hispània Nostra és una eina de participació social que té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i actuar sobre els elements patrimonials del territori espanyol que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració essencial dels seus valors. Es tracta d'una crida a l'acció per evitar que l'herència cultural es perdi definitivament passant a l'anomenada llista negra i, per contra, es pugui recuperar per formar part de la llista verda. L'associació ha decidit incloure l'ermita de Palafolls a causa del seu estat de conservació. Actualment, la coberta de la nau ja col·lapsa gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes importants que fan perillar l'existència de l'edifici. A més, l'entorn es troba totalment abandonat. Més enllà de l'estat físic, Hispània Nostra també destaca el gran valor històric i toponímic de Sant Pere. El nom de Vivelles està documentat des de l'any 1038 i va arribar a rivalitzar amb el de Palafolls durant els segles XII i XIII. A més, a la capella, que és propietat del bisbat de Girona, va ser un lloc de plecs i de devoció popular fins a mitjans del segle XX. La inclusió a aquesta llista també arriba com una denúncia a la manca d'actuació de les administracions. Sant Pere de Vivelles va ser declarat bé cultural d'interès local fa uns 30 anys, malgrat que l'any 1999 l'Ajuntament i el Bisbat van signar un conveni per la seva rehabilitació, aquest mai es va materialitzar. Recentment la situació s'ha complicat encara més després que el consistori ha renunciat a l'ús de fruit de l'espai, retornant totes les competències al Bisbat. A més, l'accés al recinte està bloquejat per un ocupant que amenaça qui s'hi apropa, fet que ha frenat durant anys qualsevol intent d'intervenció o estudi. I parlem d'altres qüestions, perquè una visita paral·lada està dins dels actes de la 25a Setmana de la Gent Gran a Palafolls. A finals de setembre, com és tradició, se celebra la Setmana de la Gent Gran i enguany aquesta efemèride arriba a la seva 25a edició i l'Ajuntament ja ha donat a conèixer alguns dels actes que s'han organitzat des de la regidoria de Gent Gran per celebrar-la. Com és habitual, la programació inclou una sortida fora del municipi i aquest any s'ha triat que es visitarà el Museu Castell de Peralada. La sortida es farà el pròxim 24 de setembre. Té un preu de 50 euros i inclou el trajecte d'anada i tornada, l'entrada al museu i als seus jardins i el dinar al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert. Tothom empadronat a Palafolls que sigui major de 60 anys i que estigui interessat pot apuntar-se al casal d'avis. Les places són limitades i la data límit per inscriure's és el pròxim 24 d'agost. I ara parlem en clau comarcal i marxem de Palafolls, perquè hi ha hagut dos detinguts per robatoris violents a Malgrat i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones, d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats, com portals o ascensors, per assaltar-les de manera sobtada i sostreure'ls joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. La resta es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compra-venda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la festa major de Santa Anna a Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol, una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquell entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un foraire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la unitat d'investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. Segons la policia, després dels fets va abandonar el seu lloc de treball sense avisar i també hauria sostret diversos objectes al seu responsable. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa el 2 de juliol a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat perquè es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup FUR es van localitzar i detenir el sospitós el passat 24 de juliol a l'Eixample. L'home ja comptava amb antecedents policials i va ser posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, gran part dels membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat dimitien del Consell de Cultura. La Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat va emetre un comunicat on informava que la majoria dels seus membres havien decidit dimitir. El motiu d'aquesta dimissió era el conveni que s'havia signat entre el Consistori Malgratenc i l'empresa Mont Inversions S.A. Segons van detallar en el text publicat, la missió de la comissió era assessorar i vetllar pel patrimoni municipal. Fins aquell moment i des de la seva creació havien participat aportant propostes i col·laborant amb l'Ajuntament en tot el relacionat. Tot i això, denuncien que l'Ajuntament no els va tenir en compte per parlar sobre la conservació i els possibles usos futurs de Can Palomo. A la vegada tampoc se'ls va informar ni consultar i es van assabentar pels mitjans de comunicació de la signatura del conveni. És per això que es preguntava en quin sentit tenia una comissió de patrimoni si no es tenia en compte en decisions sobre un element com la finca de Can Palomo. Fa 5 anys ja, el 2021, la Diputació estudiava la qualitat de l'aire, també a Malgrat de Mar. Aquella setmana, la Diputació de Barcelona va instal·lar una estació de control de contaminació atmosfèrica rere el pavelló vell. Aquesta estació de control instal·lada dins d'un vehicle havia de recollir mostres fins al setembre i va permetre conèixer la qualitat de l'aire. Segons van explicar des de Malgrat, la unitat instal·lada permetia analitzar diferents partícules presents a l'aire, com l'ozó, pols, polen o l'òxids de nitrogen, i alhora que disposava també de sensors de variables meteorològiques, com la direcció i velocitat del vent, la temperatura, la humitat, la radiació solar, la pressió atmosfèrica o la pluja. I finalment, fa 10 anys, els maduixots de l'Almaresme seguien posant-se reptes. La colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima va vestir aquell diumenge un pilar casteller en un cim de la geografia catalana. Aquella excursió es va convertir en una tradició estiuenca pels maduixots que en ocasions anteriors ja havien conquerit cims com el Puigmal, el 2014, i les Agudes i el Turó de l'Home l'any anterior, és a dir, el 2015. Aquell any la fita era al capdamunt de la muntanya del Puig de Calma, a la Garrotxa. Després de l'ascensió, els maduixots van vestir un pilar de 4 a 1.515 metres d'alçada. Segons va explicar la colla, no hi havia constància que mai s'hagués aixecat cap estructura castellera en aquest cim.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, com ja sabeu, és el nostre meteoròleg de confiança, perquè ens expliqui quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda, i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca, per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Tota la costa de la comarca en predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica. De cara a dijous baixen i, a més, dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca, i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica, i divendres baixaran de forma més clara, amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta setmana, d'aquest dia. Les barraques de la Festa Major han obtingut el segell Q de Festa per un cim més segur. El distintiu atorgat per la Generalitat certifica que el recinte de festes compleix amb els requisits per garantir un benestar i una salut millors per tots els usuaris. La mesura implica oferir serveis gratuïts com una font d'aigua fresca, distribució de fruita, taps per les orelles, preservatius i fins i tot alcoholímetres. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives saludables i consciència sobre el consum responsable de substàncies durant les nits de festa.

I l'ermita de Sant Pere de Vivelles entra a la lista roja de patrimoni en perill pel seu estat. L'associació Hispània Nostra inclosa aquesta capella en el llistat per alertar del risc imminent de desaparició a causa de la seva greu degradació. Actualment la coberta de la nau ha col·lapsat gairebé del tot i l'estructura presenta esquerdes profundes a més de trobar-se en un entorn totalment abandonat. La inclusió en aquesta llista és una crida a l'acció per evitar que aquest bé cultural d'interès local es perdi definitivament.

I Palafolls organitza una excursió paral·lada per commemorar la 25a Setmana de la Gent Gran. L'activitat central d'enguany consistirà en una visita cultural al Museu Castell i als seus jardins el pròxim 24 de setembre. La sortida té un preu de 50 euros, inclou el transport d'anada i tornada, l'entrada al recinte i un dinar de germanor al restaurant al centre. Les inscripcions ja s'han obert per tots els veïns empadronats majors de 60 anys que s'hauran d'adreçar al casal d'avis. Les places són limitades, així que les persones interessades poden fer la seva inscripció fins al 24 d'agost.

I han detingut dos homes, autors de diversos robatoris violents a Malgrat de Mar i agressions sexuals a Blanes. En dues operacions diferents, Mossos d'Esquadra han arrestat un home de 36 anys per assaltar dones d'edat avançada per robar-les joies i cadenes d'or. L'altre arrestat és un home de 44 anys, acusat de dues agressions sexuals, una de les quals es va cometre durant la passada festa major de Blanes. En els dos casos, els investigadors han destacat la vulnerabilitat de les víctimes i la importància de les imatges de videovigilància per identificar els agressors. Els detinguts, que ja tenien antecedents, han estat posats a disposició del jutjat de guàrdia corresponent.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 4 de juliol d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies de la jornada d'avui i també les d'altres jornades les podeu recuperar al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.